Rap, potser vaig borratxo, pinto i no tatxo, me van de machos, me como unos nachos, jo no m'agacho, ai, ai, ai. La música, mira que és guai.

feita per YouTube, working class. De veritat que encara no he escarmentat. Jo estic fent el que havia somiat. Des de que et vas conèixer no et puc treure del meu cap. Estic ben enamorat, fuck, no puc evitar. Enamorat del hip-hop. 24/7 pensant en rap. Cheque, tinc el superpoder.